0: peculiares,
1: bueno,
0: molt peculiares.
1: Sí, era que l'estaven donit, molt peculiares,
0: antiveros.
1: Antiveros, sí.
0: A ver,
1: però... Bueno, el futbol dos
0: són jugadors d'un nivell...